0: Aro, l'anel tenio encaro mes, como sero clavat. Sietado sus un vieio cadiero, Mario ac pregno pla.
1: Anuei te portare la soupo. Te, assi as un cubac per le besuns, as plachan un sotu, pour as dire qu'as dormi dins un castel.
0: Uno pulido drollo d'uno vinteno d'ans, guido del museu, se fec un camí al mig d'un ramat de la gens.
2: Vau anar al bureu e telefona a un mecanician. Vos tira d'aquiu sense ocupar l'esfer, que son d'un grand valor historico. Demorat-le, sietabos sus aquest banquet.
3: Grand valor historico, repetec Mario. As comprès? Se podem pues esclavar l'anel, puleu que l'he de recupar, te resegaran le braç.
0: Après un riseto, la drollo se n'anec. Un nouvelo desgranado de foto comencec. Sietat, le prisonner abio l'aire pla mes mal fornit. Entendiots?
4: L'ei pres tres cop dreit e tres cop sietat.